0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

De papier? Ui, de faona. I eu amb un altre. Dem pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos pon tot de memòria.

Carrièrus Occitanos presenta l'Occità como lengua romanico central, vectu de diversitat de relacions e d'empoder romain interromanic. Una conferència de Xavier Marquès Ailou e Canti Peiras de l'Universitat de Montpellier Pau Valéry, enregistrat a l'Hostal d'Occitània l'u 5 octobre 2026 dins l'encastre de la manifestació Carrière Occitana l'u 16 et 17 octobre 2026 a Montségur. Una conferència a escutar e atrapar en podcast sus las ondas de Radio Albitzès e lu www.radioalbitzès.com.

de primer verse ja a las carreras occitanos de fa bulegar e de fa viure la lengua, que es a po que cercan pensi aquí pràcticament tot el món. Vull primer vos dire que ha canviat un pau el títol del enfasen la conferència. Bé, havem afinat un pau que és passat a l'ucamí de l'empoderament occità, de patès inutil, a lengua romanico central, vectriz de pluralitat e de d'obertura cultural. E per començar, l'empoderament, que és aquí? Perquè pensi que de cots que facen servir els muts o pas, o veleu que lo saben pas, se lo facen pas servir per aquí, bé, me calio, pensi que és important de valiar una definició. Donc, m'agrado aquí lo... m'agrado la m'apeci sus Paulo Freire, que definís lo procés d'empoderament com a lo desenvolupament d'una consciència crítica a través la qual los sectus oprimits e excluses comprenen la realitat social e agissen activament per la transformar e ne reduir la vulnerabilitat. Aquí és adaptable a tot... tot mena de col·lectiu minoritzat, l'has estat com el feminisme, les luchos LGTBI, el racisme. Dit d'un altre biaix, l'empoderament naix des escanvis del partatge de coneixences, de l'organització i de la rompedura de la cultura del silenci, fin final passar de la vergonya a una fiertat col·lectiva. Aquí vos presenti leu lo plan de la conferència, donc parlarai un pau del context sociolingüístic històric, emmenant l'occità e també un pau lo català, perquè treballi dins ma recerca amb les dues llengües, a l'encastre aquí romànic, puis les representacions sociolingüístiques, lo context sociolingüístic educatiu recent, mai actual, puis l'escola com a potesse un vectu de canviament sociolingüístic, és estat e pot continuar a l'ésser d'un altre biaix. Puis, qualques elements de responsa apoyat dins ma recerca doctoral. Puis, passarai l'educació lingüística global a altres dràlios. Ballarai qualques exemples d'altres llengües del món per parlar com si se pot fer d'un altre biaix, que so que se fa a França d'un biaix general. E poi passarai la paraula aquí a mon collega per parlar de les agachados sus la variació interna de l'occità, de la gestió de la diversitat interna, e poi farem de qualques conclusions. Donc, per començar, per jo és important de plaçar l'occità, e també el català, dins l'urencastre romànic històric. Aquí nos mena lluny, nos mena al segle XII, que pot ser també abans. Aquí era el continuum romà, se pot definir com una continuïtat lingüística progressiva entre parlars aïcits del latí. Les diferències donc augmenten pau a pau d'un territori a l'altre. Donc, a l'entorn de l'an 1000, podem dire, soy aquí a parlar l'idea és pas de fa al mil·límetre, aquestes varietats romàniques se distinguen, se comencen a distinguir del latí, entre ells també, mas en conservant una certana intel·ligibilitat o intercomprensió mutual. A conusmeno a l'emergència de les llengües romàniques, és a partir del segle XIV que se pot parlar d'emergència de les llengües romàniques autònomes, de llengües com l'occità, el català o el galicià, han a l'època una rica tradició escrita comparables a totes les altres llengües com el francès, l'espanyol i l'ell. És a partir del segle XIV que se pot parlar d'emergència de les llengües romàniques, és amb la creació dels estats-nació que l'equació un poble, una llengua, una història, una nació, un estat, se fa com una evidència. Cal dire que d'un biaix diferent en cada estat. La centralitat francesa ha fet que aquella equació
es un evidencio social per tout le monde. Donc a coamenat una estandardizacion e una hierarquizacion tabe de las lengües que amenat a una perdo de la diversitat lingüístico e del contacte que las persones han amelo, mas tabe d'una perdo de la capacitat de l'accés de las persones a l'intercomprenesu. Parlarai ara del context sociolingüístic francès en facent una síntesi històrica de ce que és la diglòssia. Aquí podem dir que tot sistema lingüístic ha de una fonologia, un lèxic, una gramàtica, una pragmàtica, una cultura, més doncs, havent socialment, s'ha desenvolupat l'idea de que hi ha de llengües, hi ha de dialectes o de pateses. Més això, realment, lingüísticament, hi ha pas brico de diferència, o sociolingüísticament, s'ha que là, són totes dues de sistemes, o tres, de sistemes de comunicació complexos. A la vez, quina és la diferència entre els dos? Aquí, havent una classe dirigent, que un moment baliat, causis d'impausar, s'un parlar, com la llengua. Aquí soy a l'ufà leu, mas s'es passat durant de segles e a comeno a una minorització de les llengües e cultures autòctones dels territoris que controlen. Aquí podem nos apetjar sus una formulació de Wenrage que diu que una llengua és un dialecte amb un armado e un marino. Puei permena aquella imposició d'una llengua única per als estats nacius, per exemple, que han causit de la llengua única, hi ha despletxes per la substitució i la monolinguacització. Donc hi ha les administracions, les lleis, les escoles com a causa central, que tornarai aquí a aquella temàtica, les mèdies i la cultura, que és més controlada